0: Avui Castellón, Ángela Berlanga.
1: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats.

0: i molt antiga. El cementeri té els moments de la conquesta cristiana de la zona d'esports.
1: O sigui, que estem ante una de les fortaleses més antigues de la comunitat.
0: Sí, però d'origen cristià. Les fortaleses ara són més antigues, sempre. Hi ha sempre una discussió de quin és l'origen de torres i fortificacions. Normalment les fortificacions són d'origen àrab i després els cristians la refonden. I en el cas de Portell de Morella, és la peculiaritat, no direm única, però pràcticament, és que és una fortificació de frontera d'origen cristià, de la que no sabem exactament el seu origen. Nosaltres vam contactar en un company, un historiador de la zona d'esports, en Vicent Rollo, i ens comentava que li quadrava més que fora una construcció d'origen cristià vinculada a Jaume I, directament. No tant a l'ordre del temple, que sempre ha hagut un debat historiogràfic, si poguera Portell ser d'origen templari, templer, però nosaltres, en el que és les excavacions arqueològiques, no hem pogut documentar res encara que lligui Portell als templers, més bé que lligui a Jaume I, directament a l'entrada de la corona.
1: Ostres, i el que heu descobert és una zona, per a imaginar-ho, que té una muralla, torres, inclús un cementeri.
0: Sí, Portell conserva part, no la totalitat, però bona part del traçat medieval, i hem documentat dos zones ben diferenciades, un recinte superior, recinte sobirà, que també utilitza la historiografia, on viuria el noble o la persona que la corona envia, on està la zona més fortificada, la torre de l'homenatge, on està el fossar, el cementeri, que és un cementeri que les estacions radiocarbòniques estan situant-nos en el segle XIV, finals del XIII-XIV, un cementeri antic. I després tenia el recinte Jussà, el recinte inferior, on estarien les cases, el forn. Sabem que per els documents que n'hi havia un forn, que estarien també la zona de l'antic hospital. I seria el que més ens ha sorprès al resseguir les muralles del poblat, és que seria un lloc gran, relativament gran per al que es Portell en l'actualitat, i que tindria una importància entre el segle XIII i XIV notable en la zona, en principi una zona de frontera, i després també una zona important, perquè això sorprèn molt quan ho expliquem a la gent, però una zona que és de conflicte entre el Regne de València i el Regne d'Aragó, que en principi pertanyen al mateix rei, però que en aquests moments del segle XIII tenen uns conflictes molt, molt importants, arran de que Jaume I decideix que el Regne de València siga independent del d'Aragó. I, bueno, és una qüestió més històrica que arqueològica, però es quadra precisament en aquest moment de conflicte de fronterer entre aragonesos i valencians, aragonesos i castellones.
1: O sigui que el Portell de Morella va ser pues, un lloc estratègic, no?, entre el segle XIII i XIV, en aquest cas.
0: Sí, és un lloc de pas, encara en l'actualitat, i és un lloc que sí, que resulta molt estratègic. Entre el 13 i el 14, a partir del 15 ja veiem que, per exemple, és molt curiós que els estudis arqueològics es diuen que a partir del 15 les torres deixen d'utilitzar-se, passen a ser vivenda, és un moment en el que ja no n'hi ha conflictes, i que ahir Portell, a més, va perdent població a poc a poc a partir del 15 fins al segle XXI, fins a l'actualitat. I que, en canvi, el segle XIII i XIV són segles de molta activitat en Portell, molta activitat. En principi sempre pensem que militar en les muralles, però en realitat molta activitat de pagesos, de ramaders i de comerciants.
1: A més, clar, és que este descobriment es fa en una de les reformes del castell.
0: Bé, sí, l'Ajuntament de Portell de Morella porta uns anys que està invertint en recuperar el recinte emmurellat, en recuperar tot el patrimoni medieval, i per això també s'han executat diferents projectes en el que algunes de les torres són habitatges per a turisme. En breu es podran inaugurar, i aquestes reformes, Són reformes encapçades per uns arquitectes, que és els que en realitat han dissenyat tot el projecte, que és Antonio García Blay i José Antonio Ruiz Suanya, i ells han dissenyat un projecte en el qual les torres podrien tindre un altre ús, i també la Casa Badia, uh-huh, i el que és la zona del Corro, que és el centre soberà. Què passa? Que per aquestes modificacions era necessari comptar en un equip d'arqueòlegs que també s'incorporaran a l'equip i feren els estudis. Nosaltres, des de la part arqueològica, des d'una disciplina diferent, com és l'arqueologia, com és la història, hem anat aportant el nostre gra de sorra als estudis, i hem intentat anar ordenant cada una de les fases del castell a partir d'estudis dels propis murs i dels propis terres, de les pròpies tècniques constructives, i també del subsol. Per supost, el subsol, els arqueòlegs ens dediquem a estudiar les restes materials del subsol, i aquestes són també les que ens han proporcionat esta cronologia des del segle XIII fins al segle XXI, que Portell és un lloc que no ha estat mai abandonat, i de fet en el Corro ja va una plaça de bous, ja no existeix, no estava en ús, els bous ara estan en el carrer, i hem anat desmuntant-la per tal d'anar traient totes les restes d'aquest recinte on en el segle XIII pareix que hi ha un bon número de persones vivint i en activitats molt diferents a les que són ara les pròpies del Corro.
1: I com a curiositat, Pablo, la teua experiència com a arqueòleg, com va ser aquest descobriment, no? Poquet a poquet, el veure tota aquesta història i que hi havia pues un lloc desconegut, per així dir-ho.
0: La veritat que sí, va ser... De vegades, en el procés d'estudi arqueològic, és gradual, no és sempre... De vegades, si tens alguna troballa molt especial, precisament en la província de Castelló, hem trobat alguna resta molt especial, però en Portell va ser com un poc més gradual. Anem preguntant-nos i dient, ostres, però aquestes muralles no pareixen islàmiques, anàvem excavant i finalment, portant ja un parell d'anys treballant, vam consultar a diferents companys i vam fer els estudis, van dir, ostres, és que és un castell nou, és que és de fundació cristiana, i a més no pareix que siga templer. No pareix que siga templer cap, excepte una, que és la torre campanar en l'actualitat de l'església, que sí que té traces un poc més antigues, i ahir és on tinguem els dubtes de si podria haver alguna coseta abans de l'arribada de Jaume I que fora cristiana. Les investigacions estan encara en marxa, i de fet ara en octubre volem començar el que jo espero que sigui la darrera campanya d'excavacions arqueològiques en el Corro, i ja que definitivament tenim la seqüència, perquè a més estem finalitzant els estudis de la fauna, els estudis dels carbons, que ens informen de les maderes que utilitzàvem per a la construcció i per a fer foc, els estudis de les semilles, que estan dient-nos que està cultivant-se blat, parells que tenim inclús conservat algun xicotet fragment de pa carbonitzat del segle XIII, tots aquests estudis que estem fent en col·laboració amb la Universitat de València, voldríem ara també posar-los blanc sobre negre en una obra, en un llibre, una obra monogràfica que volem treballar per a que estiguera, intentem que estiguera l'any que ve.
1: Pues que xulo, Pablo, m'agrada molt com el contes i també com fer arribar, no?, que és un estudi de molts anys, que és un treball de molt de temps, no?, que no és com que trobes una cosa i ja està, sinó que esteu treballant moltíssim i us esteu informant amb un to per a conèixer l'història i bueno, pues de gran part de la nostra província. Avui parlem de Portell i de Morella, però tu treballes a altres punts de la província, així que, Pablo García, arqueòleg, moltíssimes gràcies. Parlarem de segur més endavant d'altres projectes i estarem atesos també a l'evolució d'aquests. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Hoy por hoy Castellón. Ángela Berlanga.
1: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: Claro, creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele, va. ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
4: ¿Vehículo estropeado y no sabes qué hacer?
5: Cadu Taller, servicio de alto nivel en mecánica y eléctrica. Somos cercanos, rápidos y efectivos. Descubre nuestras promociones en redes sociales y participa. Cadu Taller, visítanos en Polígono Fadrell, calle Montanejos 83, Castellón.
6: ¿Preparado para darte la vuelta por Latinoamérica con Avianca? Llevamos 106 años recorriendo el mundo desde el aire. Bogotá, Medellín, Quito, Lima, Buenos Aires, San Salvador y más de 80 destinos te esperan. Compra en avianca.com. Avianca, aerolínea oficial de la Vuelta.
7: ¿Piensas en tus vacaciones? Elige con antelación Autocaravanas de Ansola y accede a nuestras promociones. Recuerda, también furgonetas de 8 plazas. Más info en yansolacastellón.es. En Castellón y Valencia, Autocaravanas de Ansola. Descubre el mundo sobre ruedas.
8: ¡Maldita sea, vecino! ¡Me ha hecho una gotera y es domingo! A ver, ¿qué hago yo ahora?
9: Innova Reforma tiene la solución. Con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es.
10: ¿Todavía no conoces las nuevas instalaciones de BYD Quadis Dream Villarreal? Te invitamos a descubrir el futuro de la movilidad en nuestro nuevo concesionario oficial. Ven a conocer toda la gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en BYD. Disfruta de un asesoramiento personalizado y prueba la tecnología que está revolucionando la conducción. Te esperamos para que descubras tu próximo coche. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal.
11: ¿Tienes un piso cogiendo polvo? En Red Piso Castellón lo convertimos en dinero sin que te muevas del sofá. Lo vendemos y del IBI nos encargamos nosotros. Olvídate de líos, solo trato directo, ahorro asegurado y una venta sin estrés. Ven a Carrera Sensi 24 o llama al 964-749802. Red Piso Castellón, tu inmobiliaria de confianza.
12: En Dental Plus Centros Dentales, este mes de agosto seguiremos creando sonrisas. Por eso nuestras clínicas permanecerán abiertas durante todo el mes de agosto, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente, porque queremos que vuestras sonrisas brillen más que nunca este verano. Encuéntranos en Insta como Clínica Dental Plus Castellón. Dental Plus Centros Dentales, creamos sonrisas.
0: Hoy por hoy Castellón, Ángela Berlanga.
13: Como una promesa eres tú, eres tú.
14: Y una de las cosas que tiene el verano es que los pueblos se llenan de vida y muchos de ellos coinciden celebrando sus fiestas. Es el caso de la Alcora, que está celebrando las fiestas del Cristo, y bueno, podemos decir que tiene energía todavía para rato, porque las fiestas no finalizan hasta el próximo 6 de septiembre. Vamos a hablar en estos momentos con su alcalde, Samuel Falomir. Hola, ¿qué tal?
15: Hola, muy buen día.
14: Muy buen día, Samuel. Ayer bautizáis ese sopar de Pai Porta. Entenc que encara teniu energia per a continuar, perquè hi ha molts dies encara per davant per a aquestes festes tan importants per al municipi.
15: Sí, efectivament, vam començar aquest divendres passat i, bueno, este cap de setmana i inclús el dia d'ahir són dies molt intensos ja, pues, perquè, bueno, el dissabte van tindre la proclamació, que és un dels actes més importants de les festes, que és com proclamem a la nostra reina i a la nostra cor d'honor. Després, el diumenge, vam tindre ja el concurs de paelles i ahir vam tindre el xupinazo i un sopar de Pai Porta. Per tant, estos dies, els primers dies ja són a munto forts, Pero bueno, encara nos queda lo que tu has dit, hasta el dia 6 de setembre.
14: Totalment. Teniu, a més, moltíssimes coses. Hem estat fent una ullada, no, al que és tota la programació. Hi ha tradició, hi ha festa per a tots els públics. Teniu també una part cultural, per exemple, aquesta vesprada en el Museu de la Ceràmica hi ha una visita, no, comentada a una de les exposicions. També teniu en el Casal Popular un concert de jazz. Teniu també, com no, una miqueta d'esport en aquesta segona semifinal de futbol. O sigui que teniu moltíssimes coses. És que no falta de res per a passar el dia.
15: La veritat que les festes de l'Alcora, si per algo se caracteritzen, és perquè des del primer dia fins a l'últim hi ha moltíssimes coses, perquè moltes vegades quan parles amb gent no tenim, bueno, però hi haurà uns dies forts, altres dies que seran... No, jo sempre dic, les festes de l'Alcora des del primer dia fins a l'últim hi ha moltíssimes activitats, perquè a més de tot el que fem l'Ajuntament, per sort, no, tenim també moltes penyes, associacions, espais mateixos del municipi que també es volquen en programar activitats i actes, i això fa que, bueno, que tinguem activitats, pues, per a tots els gustos. Avui, per exemple, és un exemple d'això, tenen la programació de tot el dia d'avui, sobretot, evidentment, més per la vesprada, pues, se pot veure que hi ha, pues, actes des de culturals, esportius, socials, de tot.
14: Inclús feu també un homenatge a la tercera edat, als més majors del municipi, que això també és molt bonic.
15: Sí, efectivament, se fa, això se fa el dilluns que ve, i tot el sant se fa un homenatge a la tercera edat, i també és veritat que una nit de la Setmana Cultural se dedica a la tercera edat, que enguany justament és avui, perquè enguany el que hem fet és fusionar dos actes, el dimarts sempre tradicional fer el concert de la banda de música, i el dimecres era el dia que se feia l'homenatge a la tercera edat en quant a espectacle d'algunes característiques. I enguany van proposar, perquè també ens ho van proposar ells, fer un acte conjunt de la banda de música de Mocedades, val? Perquè la banda de música, pues, tot el món estem esperant-la, però la gent major també ha fet temps que no està dient que s'agradaria que actuar en Mocedades en Alcora, i que millor que juntar a la nostra banda i evidentment a Mocedades per a fer aquest conjuntament del dia de tercera edat en el concert de la banda de música. I estem, bueno, jo espero que més de 1.000 persones hi hauran en la plaça d'Ajuntament disfrutant del concert.
14: Podem dir que les festes també és un moment de fer aquesta germanor, de fer que tots a una, no, pues, vagin fent aquesta xarxa d'activitats i una miqueta, no, de participar els veïns de manera conjunta i de fer aquesta, pues, germanor que al cap i a la fi també uneix a la resta de l'any.
15: Sí, efectivament. A més, les festes és quan torna tota la gent al poble. Vull dir, nosaltres en Alcora, jo sempre dic que en Alcora a l'estiu se'n va molta gent, entre la gent que se'n va als apartaments, la gent que se'n va al Maseig, la gent que se'n va als pobles d'interior o la gent que se'n va a vacances, és veritat que baixen de població per un millor de 3.000 persones. I, en canvi, pues, quan comencen les festes, ve tota aquesta gent, inclús gent que és de l'Alcora, però que per circumstàncies treballa fora del poble durant un any, pues, que també venen, no? I això fa, pues, d'entrar, que te retrobes en gent que potser en tot l'any no veus, i després també molta gent quan torna el que tu dius forma part de les penyes, forma part de les associacions i fan possible, pues, per exemple, que este primer dissabte, per exemple, la penya de New The Fly, pues, bueno, va recuperar els Autos Locos, que ja feien més que 3 anys que no se celebraven, perquè sempre havia organitzat un grup de gent, una penya o algo, i no hi havia ningú que tirava endavant, i igual, pues, bueno, aquesta gent jove van decidir tirar endavant, i bueno, el dissabte per exemple, han tingut tot el centre del poble ple de gent, posta que estaven disfrutant d'aquestes carreres d'autors locos.
14: Ostres, que xulo, recuperar, sí, cosetes així i que la gent es volque, no, en participar i, sí, inclús en crear activitats, això és molt bo.
15: Aquestes coses són típiques que si no hi ha gent que tira endavant en iniciativa i evidentment des del voluntarisme pur i dur, pues, no se podria fer, perquè al final és complicat, no? I la veritat que, bueno, molt contents i molt agraïts, i, bueno, i com ells, evidentment, hi ha moltes penyes que també fan moltíssimes coses durant les festes, i això, per lo que permetis, és això, no? Tindre una programació molt completa, molt variada, i actes de musicals i de moltes característiques per tots els gustos.
14: Totalment, perquè com bé has comentat al principi, és una xarxa de programació i d'activitats que es fa des del consistori per una banda, des de les penyes per altra, i també des dels propis locals de manera privada, que també, bueno, pues, posen el seu granet de sorra, no, per a fer una millor festa en aquest cas a l'Alcora. Pues Samuel, moltíssimes gràcies per atendre-nos i a més també, com no, desitjar-te que tinguis molt d'ànim i d'energia, que encara queden molts dies per davant i de segur que tornarem a parlar en algun ratet. Així que vagi molt bé este dia i també el que queda per la resta de les festes. Gràcies.
15: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
14: Y Y otro municipio que ahora también se encuentra en plenas fiestas es, por ejemplo, el municipio de Nules, quien está celebrando ahora mismo sus fiestas de San Bartolomé y lo hará hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el próximo lunes. También podemos decir que con una programación bastante variada, con tradición, pero también con esa música, sobre todo de tardeo y música nocturna. Vemos también en la programación algunos grupos de la provincia de Castellón que actuarán durante estos días y, como no, la gastronomía y esos mesones que tampoco faltarán en ninguna cita, como bien decíamos, en la programación que acabará el 31 de agosto ya con el desmontaje, ¿no?, de los calafales en la Plaza Mayor. Pero bueno, la fiesta hasta el mismo domingo estará ahí, además ligado también a alguno de actividades de deporte. Así que otro municipio que ahora mismo podemos decir que tiene a sus vecinos reunidos en esta festividad. De hecho, hemos podido hablar con ellos, pero no nos podían atender en estos momentos porque están en uno de estos actos que tienen lugar en este martes 25 de agosto y unas fiestas pues de las que están disfrutando, como decíamos, muchos de los vecinos de la provincia. Fiestas que se suman a la de otros municipios, de sobre todo también del interior de la provincia, que están celebrando sus fiestas patronales, algunos ya podemos decir en esta última semana del verano, aprovechando, como bien nos comentaban también desde la Alcora, pues que muchos vecinos se trasladan hasta el municipio a pasar el verano y también, bueno, pues a reunirse en estas fiestas, que es un momento muy importante para reencontrarse para muchas personas. Nosotros vamos a publicidad, pero volvemos enseguida.